0: Mbé Umbé.
1: Oui, Mbé Umbé.
2: Mbé Umbé, Mbé Umbé, Mbé Umbé, Mbé Umbé, Mbé Kenema, Mbé Umbé, Mbé Kenema, Mbé Umbé. Aoui, cha-cha-cha, aoui, cha-cha-cha.
0: Piga guitar,
3: piga guitar.
2: Mbé Umbé, Mbé Umbé, Mbé Umbé, Mbé Umbé, Mbé Kenema, Mbé Umbé, Mbé Kenema, Mbé Umbé, aoui. Cha-cha-cha, ah oui, cha-cha-cha,
0: Chesa Kinanda,
2: Chesa Kinanda, Mbé Umbé, Mbé Umbé, Mbé Umbé, Mbé Kenema, Mbé Umbé, Mbé Kenema, Mbé Umbé, ah oui, cha-cha-cha, ah oui, cha-cha-cha,
3: Chesa Marimba, Chesa Marimba.